0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, han tocat la una i mitja. Desarticulat a Eivissa un grup criminal dedicat a l'explotació sexual i al tràfic de persones. L'operatiu de la Guàrdia Civil ha alliberat...

0: A Eivissa i 24 a Maó i a Formentera. A Menorca bufa vent moderat de tramuntana. Demà diumenge continuarem amb sol i temps càlid. Predominarà el cel clar o poc ennuvolat, però amb núvols que seran més abundants al final del dia. Pujaran les temperatures, màximes de 25 graus a Palma i Eivissa i 24 a Maó i a Formentera. Bufarà vent fluix de ponent. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Formentera, 15 a Maó i 14 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
1: Ho dèiem en començar. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones a Eivissa que eren obligades a prostituir-se i ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de persones. Hi ha 4 persones detengudes. Lluís Mestres, bon dia.
2: Bon dia. Presumptament, els integrants de la banda oferien falses oportunitats laborals a Eivissa relacionades amb l'hoteleria o la manicura a dones entre els 18 i els 25 anys, principalment veneçolanes, procedents d'entorns especialment vulnerables. Quan arribaven a Eivissa, les deien que tenien un deute de 5.000 euros que havien de pagar amb serveis sexuals. L'organització contactava amb els clients amb aplicacions de missatgeria o amb la presència de les dones a les zones d'oci, especialment a la platja d'en Bossa. Les víctimes eren controlades exhaustivament amb videovigilància i havien d'estar sempre disponibles. A més, durant la investigació, la Guàrdia Civil ha descobert que l'organització obtenia ingressos de la venda de potenciadors sexuals i substàncies estupefaents. Els agents han intervengut també 120.000 euros procedents de l'explotació sexual i de drogues.
1: I en tribunals, el jurat popular ha declarat per unanimitat culpable d'assassinat el processat per apunyalar la seva parella, una dona de 32 anys amb 66 punyalades, el desembre del 2024. Ho va fer davant la seva filla de tan sols 2 anys mentre circulaven amb un cotxe per la zona del Coll d'en Rabassa. El jurat popular considera l'home també culpable d'un delicte de trencament de mesura cautelar, ja que tenia un ordre d'allunyament vigent i responsable també d'un delicte de lesions en l'àmbit familiar per les ferides que va patir la petita en l'accident de cotxe que va causar el crim. El veredicte, el jurat ha apreciat els agreujaments de gènere, parentiu, alevosia i encarnissament i ha rebutjat l'atenuant de drogadicció. En els pròxims dies el magistrat dictarà sentència. La fiscalia i l'acusació particular sol·liciten una pena de 27 anys de presó. Eivissa es prepara per al darrer ball de la temporada. Les grans discoteques fan els closings aquest cap de setmana. S'espera l'arribada de 30.000 persones amb un ple d'ocupació i les entrades a preus disparats per aquest cap de setmana. Algunes superen els 200 euros. Clàudia Marí.
3: Aquest cap de setmana ja comencen a tancar temporada les grans discoteques a Eivissa. A l'illa ja han arribat gent de tot arreu per viure els closings en directe. Són sobretot joves i grups d'amics que arriben amb moltes ganes de gaudir del cap de setmana. La majoria venen de les Illes Britàniques, però arriben de tot arreu. Venen amb ganes de festa i amb les expectatives ben altes.
4: Saturday we got Amnesia closing and Sunday we got Destino.
5: For the opening and closing, we heard that it's the best.
3: Des de les discoteques i patronal de l'Oci Nocturn expliquen que aquest ha estat un any molt positiu. Tot i l'estancament de les xifres, expliquen que sembla que es podria haver arribat al límit i no veuen amb mals ulls les regulacions imposades per evitar la saturació de l'illa. Escoltem a José Luis Benítez, president de l'associació d'Oci d'Eivissa, i a Roberto de Lope, director general de Ushuaia Entertainment.
6: Ha sido una temporada muy buena. La verdad es que, más allá de que se empezó así un poquito al ralentí, también el tema del Mundial pudo afectar un poquillo, pero luego como un cohete. El mes de julio fue increíble, agosto el mejor que hemos tenido nunca.
7: Es verdad que quizás hemos tenido un poquito menos de afluencia que otros años, pero bueno, hay unas limitaciones que las que estamos de acuerdo, porque yo creo que Eivissa ya estaba llegando a un tope.
3: Per aquest cap de setmana es calcula l'arribada de fins a 30.000 persones, amb un ple gairebé absolut d'ocupació i amb uns preus disparats. Algunes entrades poden arribar a superar els 200 euros.
1: Tot en un pont de la Hispanitat en què els aeroports de les illes operaran 5.165 vols, un 2,3% manco que del 9 al 12 d'octubre de l'any passat. I més temes d'avui. Hem conegut que les reserves hídriques han empitjorat el mes de setembre a Eivissa i Mallorca, mentre que han millorat a Menorca. En concret, en el conjunt de l'arxipèlag es situen el 36% de la seva capacitat, dos punts manco que el mes d'agost. Preocupa la situació de la zona d'Artà.

0: Es pla Manacof a la nit i Migjorn, que es troben en una situació d'alerta per sequera.
1: Per elles, l'evolució de Menorca crida l'atenció perquè han augmentat les reserves 5 punts, passant del 33 al 38%, tot i que ha plogut molt manco del que és habitual al mes de setembre. Només han registrat 3,4 litres en comparació als 60 habituals. Això s'explica perquè l'evolució de les reserves subterrànies no depèn de les pluges del mateix mes, ja que l'aigua necessita temps per infiltrar-se i també està condicionada per l'extracció que es faci. Tot i la millora, a Menorca continua en situació de prealerta, mentre Eivissa ha registrat un descens de 4 punts, del 37 al 33%, i a Mallorca s'ha passat del 38 al 36%.
0: Els partits polítics ja parlen en clau electoral. Francina Armengol ha acusat Marga Proens de boicotejar les polítiques d'habitatge del govern central i rebutjar el nou finançament autonòmic que portaria més recursos a les illes, ha dit. La presidenta del Congrés i secretària general del PSIP ha participat avui en un consell polític del partit celebrat a Palma, on ha assegurat que les generals són només una primera part d'una llarga campanya que conclourà amb les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.
2: Me preocupa molt perquè el primer que fan ara Vox i el Partit Popular és començar a dir que a veure si es vot per correu se pot manipular. A mi me sembla, en aquestes altures de la democràcia, vergonyós. Ells saben que això no és cert i que segons que passi dia 29 de novembre començaran en seu discurs de que no ha estat vàlid, que el president no és legítim, perquè saben, com sé jo i com sabeu vosaltres, que el pròxim president del govern d'Espanya tornarà a ser en Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I canviem de partit polític. En aquest cas, Més avui ha proposat una moratòria d'habitatges de luxe i desintensivar l'adquisició d'immobles per a usos no residencials. La formació ha registrat una PNL al Parlament que inclou a més mesures per protegir els llogaters i ampliar el parc públic d'habitatges. Ferran Rosa, diputat de Més al Parlament, acusa Marga Proens de negar l'especulació immobiliària.
3: Els preus de compra han pujat un 40% i els preus de lloguer un 30% d'ençà que ella governa. I en aquest sentit nosaltres exigim un topall de preus dels lloguers, exigim una limitació de compra d'habitatges de no residents i exigim mesures contundents per acabar amb l'especulació. El govern té la competència exclusiva en matèria d'habitatge, ha de deixar de posar-se a perfil i ha de començar a actuar en benefici dels ciutadans d'aquestes illes.
0: I després d'aquestes eleccions del 29 de novembre, Formentera tindrà per primera vegada un senador.
4: Formentera escollirà per primer cop un senador propi en les pròximes eleccions del 29 de novembre. Fins ara, el senador escollit representava el conjunt de les Pitiusses. Hem parlat amb Isidor Torres, mestre de professió, que a més va ser alcalde de Formentera del 99 al 2003 i del 2005 al 2007. Diputat també al Parlament Balear i senador de les Pitiusses entre el 99 i l'any 2000. Torres veu la figura del senador propi com una oportunitat per a millorar la governança de l'illa.
5: Va ser des de Formentera, els propis formenterers és que han de traslladar a les diferents institucions la nostra realitat, com a illa, no com a municipi, com a illa. I que això té, com a illa, a més, amb una triple insularitat.
4: Per aquesta realitat particular de l'illa que explica Torres, la figura d'un senador propi, diu, serà clau per donar-la a conèixer i que es tradueixi en més millores per a Formentera. Així, l'illa tindrà més veu a les institucions per explicar els assumptes que més preocupa, com poden ser la gestió dels residus, les carreteres o el medi ambient. Condicions, explica, que són singulars de Formentera i que, per tant, requereixen una regulació singular.
5: Formentera és una cosa molt singular que s'ha de defensar com a cosa singular i que s'ha de tractar de manera singular a nivell legislatiu.
4: El nou senador de Formentera obre dos possibles escenaris, explica Torres. En primer lloc, que el senador escollit entri a la institució amb un partit polític amb grup propi. La segona, que ho faci el grup mixt com a independent. Amb aquesta segona opció, creu Torres, que la veu de Formentera serà més escoltada.
5: Si aquest senador de Formentera es pot integrar en el grup mixt, les possibilitats d'intervenció, les possibilitats de presentar esmenes, la possibilitat de presentar demandes concretes són molt més amples.
4: Isidro Torres recalca la singularitat de Formentera i la importància de que siguin els mateixos formenterens qui traslladin i defensin les necessitats que té l'illa.
0: Avui, dia 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental, que cada vegada agafa més protagonisme a la nostra societat. A Ràdio Nacional hem parlat del cas d'Ana Laura Palacios, activista en salut mental, agent de suport mutu i participant als programes de l'associació Girasol. Ens ho conta Xisco Díaz.
6: Girasol és l'entitat a la que Ana Laura va acudir quan no li va quedar més remei i perquè sentia que estava vivint el seu problema sense cap tipus d'ajuda. Per ella és fonamental sentir-se acompanyada i escoltada perquè moltes vegades el gran obstacle que es troba una persona amb problemes de salut mental és la manca de suport emocional.
7: Jo, Girasol, va ser el meu últim cartutxo i la veritat és que a mi m'ha ajudat molt. No hi seria aquí, avui. Ja venen a casa, ja te sents escoltat i això és superimportant. I formes part del teu procés. També perquè t'escoltes tu, que de vegades l'autoestigma també és gros.
6: Na Laura fa referència a l'ajuda de l'associació Girasol, una entitat sense ànim de lucre que acompanya les persones en els seus projectes de vida i les ajuda a resoldre els problemes de salut mental. El seu gerent, Alfons Suárez, explica la seva tasca.
8: Hem d'escoltar el que ells necessiten, el que ells ens demanen, i intentar ajudar-la, acompanyar-la perquè ho aconsegueixin. Normalment una persona quan arriba és una persona que està dolguda, que està passant un mal moment. Entonces, nosaltres l'únic que intentarem fer és escoltar-la perquè ella pugui expressar el que necessita per sortir-ne. I en aquell moment pues, l'ajudarem a cercar feina, o l'ajudarem a trobar un habitatge, o l'ajudarem a millorar la seva relació familiar, el que ella en aquell moment verbalitzi que necessita.
6: Per part seva, Carmen Medina, psicòloga i coordinadora de serveis d'atenció en salut mental de la Fundació Deixalles a Ponent a Calvià, diu que les entitats del tercer sector són fonamentals perquè fan feina directament amb les persones afectades i els obren el camí per sentir-se escoltades.
9: És superimportant escuchar, és important hablar i és important ver la part emocional, la part de sufriment, que moltes vegades nos cuesta decir esta palabra, com el sufriment se puede paliar també con cosas que no tenemos que inventar, que están en la vida. Simplemente hay que destapar esa tapita y eso lo puede hacer muchísima gente.